pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de cada any.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
5: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
2: L'obesitat, molt més que un problema estètic. El risc de patir un infart es triplica en dones amb obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Mac Mayor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Mac Mayor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta, a Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imma Rastrero, de bon matí, Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Canaló de tàrtar de tonyina roja amb soia, carpaccio de vaca guatllo cimental amb escuma d'albergínia, pop a la brasa amb sal maldon i allioli, daus de bacallà arrebossat amb panko i hamburguesa de guatllo cimental amb foie d'ànec i tòfona d'estiu. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara, tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
2: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
3: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Qnet de 55 pulzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'un metre 75, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte. Imagina.
5: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

portar per la calor del sol i un glop amb un gust de sal i una camisa que va perdent botons.

fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'ocupació turística de la Costa Daurada i l'Ebre arriba al 95% a l'agost després d'un juliol que va costar d'arrencar. El sector turístic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre fa un balanç positiu de la temporada d'estiu amb ocupacions entre el 85 i el 95%. El juliol va tenir un inici més lent del previst, mentre que l'agost ha mantingut un bon ritme d'activitat. Els establiments han rebut sobretot turistes de l'estat espanyol, França i el Regne Unit, tot i que les estades han estat més curtes que altres anys. Pel que fa a les cases rurals de les Terres de l'Ebre, l'ocupació ha arribat al 80% este agost, amb una primera quinzena especialment positiva. Tortosa inicia les obres per cobrir la pista exterior del pavelló del Temple. Els treballs permetran transformar la pista poliesportiva exterior en un espai cobert de més de 1.300 metres quadrats i amb una inversió de més de 325.000 euros. L'actuació busca ampliar la disponibilitat d'espais per als clubs i entitats esportives de la ciutat, que actualment tenen una demanda creixent. La nova coberta permetrà disposar d'una pista doble poliesportiva homologable i també preveu, en una fase posterior, la possibilitat de tancar perimetralment les pistes i instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Les obres, que s'han vist afectades pel retard provocat per les altes temperatures d'aquest estiu, tenen prevista la finalització a inicis de novembre. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros per cadascun de les 3 categories. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme.
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
5: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Yazahar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
6: Ei, què et passa? Fas mala cara.
7: No me'n parlis, no estic d'humor. Estic de vacances i tinc un mal de queixals horrorós.
6: Jo tinc la solució. A Clínica Dental Ebre Clínic, a l'Avinguda Catalunya 28 de Tortosa. A Clínica Dental Montsià, a l'Avinguda La Ràpita 197 d'Amposta. I a Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22 de Vinaròs. Saben que el dolor dental no fa vacances. Per això estan oberts tot l'estiu. Truca'ls, t'agafaran d'urgència.
7: M'has salvat la vida.
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Ara que estem sentats,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
3: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'ocupació turística de la Costa Daurada i l'Ebre arriba al 95% a l'agost després d'un juliol que va costar d'arrencar. El sector turístic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre fa un balanç positiu de la temporada d'estiu amb ocupacions entre el 85 i el 95%. El juliol va tenir un inici més lent del previst, mentre que l'agost ha mantingut un bon ritme d'activitat. Els establiments han rebut sobretot turistes de l'estat espanyol, França i el Regne Unit, tot i que les estades han estat més curtes que altres anys. Pel que fa a les cases rurals de les Terres de l'Ebre, l'ocupació ha arribat al 80% este agost, amb una primera quinzena especialment positiva. Tortosa inicia les obres per cobrir la pista exterior del pavelló del Temple. Els treballs permetran transformar la pista poliesportiva exterior en un espai cobert de més de 1.300 metres quadrats i amb una inversió de més de 325.000 euros. L'actuació busca ampliar la disponibilitat d'espais per als clubs i entitats esportives de la ciutat, que actualment tenen una demanda creixent. La nova coberta permetrà disposar d'una pista doble poliesportiva homologable i també preveu, en una fase posterior, la possibilitat de tancar perimetralment les pistes i instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Les obres, que s'han vist afectades pel retard provocat per les altes temperatures d'aquest estiu, tenen prevista la finalització a inicis de novembre. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros per cadascun de les 3 categories. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio. Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: Vols un polo?
4: Esclar, de maluixa.
3: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
4: Ah, aquest sí que m'agrada.
3: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu Polo t'està esperant.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658 81 29 02.
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'ocupació turística de la Costa Daurada i l'Ebre arriba al 95% a l'agost després d'un juliol que va costar d'arrencar. El sector turístic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre fa un balanç positiu de la temporada d'estiu amb ocupacions entre el 85 i el 95%. El juliol va tenir un inici més lent del previst, mentre que l'agost ha mantingut un bon ritme d'activitat. Els establiments han rebut sobretot turistes de l'estat espanyol, França i el Regne Unit, tot i que les estades han estat més curtes que altres anys. Pel que fa a les cases rurals de les Terres de l'Ebre, l'ocupació ha arribat al 80% este agost, amb una primera quinzena especialment positiva. Tortosa inicia les obres per cobrir la pista exterior del pavelló del Temple. Els treballs permetran transformar la pista poliesportiva exterior en un espai cobert de més de 1.300 metres quadrats i amb una inversió de més de 325.000 euros. L'actuació busca ampliar la disponibilitat d'espais per als clubs i entitats esportives de la ciutat, que actualment tenen una demanda creixent. La nova coberta permetrà disposar d'una pista doble poliesportiva homologable i també preveu, en una fase posterior, la possibilitat de tancar perimetralment les pistes i instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. Les obres, que s'han vist afectades pel retard provocat per les altes temperatures d'aquest estiu, tenen prevista la finalització a inicis de novembre. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona convoca la 35a edició del Premi Jordi Cartanyà amb 30.000 euros en premis. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros per cadascun de les 3 categories. El certamen repartirà els premis entre els 6 projectes guanyadors amb guardons de 5.000 euros en cadascuna de les 3 categories. Es premiaran propostes vinculades al turisme sostenible, les experiències i la innovació tecnològica aplicada al sector. La convocatòria està oberta a empreses i persones autònomes amb projectes actius a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. El termini per presentar candidatures finalitza el 18 de setembre i els guardons es lliuraran al novembre durant l'acte Som Turisme. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 20 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 32, 34 i 35 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.
3: Imagina. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulzades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Territori adjudica les obres de millora de la C12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C12, amb tres carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. Can Don Joan recupera el seu valor històric patrimonial amb la museïtzació d'este palauet renaixentista de Vinebre. L'edifici, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat després de 15 anys de recuperació d'este palauet. L'actuació acosta els visitants a la història de les nissagues des Domènec Martí i posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca. A través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics i amb el mobiliari, estris i objectes originals, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. I en agenda, Va per tu Vidal torna amb una nova edició amb l'actuació de Jordi Évole i Los Niños Jesús. La jornada se celebrarà demà 1 de setembre a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, dins de les festes de la Cinta, amb activitats per a tots els públics a partir de les 5 de la tarda. El programa inclourà propostes familiars, un torneig de futbolí i diverses actuacions, fins a arribar al concert de Jordi Évole i Los Niños Jesús a les 9:30. La iniciativa també mantindrà el component solidari amb una recollida de bicicletes usades que es repararan i es lliuraran posteriorment a escoles i entitats locals. La programació es complementarà el 3 d'octubre amb una trobada BTT a Vitem. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Amposta, 32 a Batea, 34 a Móra la Nova i 35 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea 2, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
5: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.cat o al 977 588 995.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia. Territori adjudica les obres de millora de la C12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C12, amb tres carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. Can Don Joan recupera el seu valor històric patrimonial amb la museïtzació d'este palauet renaixentista de Vinebre. L'edifici, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat després de 15 anys de recuperació d'este palauet. L'actuació acosta els visitants a la història de les nissagues des Domènec Martí i posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca. A través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics i amb el mobiliari, estris i objectes originals, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. I en agenda, Va per tu Vidal torna amb una nova edició amb l'actuació de Jordi Évole i Los Niños Jesús. La jornada se celebrarà demà 1 de setembre a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, dins de les festes de la Cinta, amb activitats per a tots els públics a partir de les 5 de la tarda. El programa inclourà propostes familiars, un torneig de futbolí i diverses actuacions, fins a arribar al concert de Jordi Évole i Los Niños Jesús a les 9:30. La iniciativa també mantindrà el component solidari amb una recollida de bicicletes usades que es repararan i es lliuraran posteriorment a escoles i entitats locals. La programació es complementarà el 3 d'octubre amb una trobada BTT a Vitem. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Amposta, 32 a Batea, 34 a Móra la Nova i 35 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. Tu perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
2: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
3: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
2: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
3: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
1: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977 59 38 16.

0: Són les 2. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte Talassa ja ha documentat 4 embarcacions enfonsades a la Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total ja se n'han documentat una 20ena a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat.

0: El Consell Comarcal del Montsià coneix de prop l'activitat a les Salines de la Trinitat. Representants de l'ens comarcal van visitar este divendres les instal·lacions d'Infosa i les Salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre. Durant la visita han conegut el procés d'obtenció i producció de sal i el paper que aquesta activitat té en l'economia del territori. La trobada també ha servit per abordar els reptes de futur de les salines i la seva convivència amb l'entorn natural. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com el Cant dels Ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Amposta, 32 a Batea, 34 a Móra la Nova i 35 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta, sobretot.
2: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte Talassa ja ha documentat 4 embarcacions enfonsades a la Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total ja se n'han documentat una 20 a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat. El Consell Comarcal del Montsià coneix de prop l'activitat a les Salines de la Trinitat. Representants de l'ens comarcal van visitar este divendres les instal·lacions d'Infosa i les Salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre. Durant la visita han conegut el procés d'obtenció i producció de sal i el paper que aquesta activitat té en l'economia del territori. La trobada també ha servit per abordar els reptes de futur de les Salines i la seva convivència amb l'entorn natural. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta als tres tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda.

0: i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com el Cant dels Ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Amposta, 32 a Batea, 34 a Móra la Nova i 35 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Territori adjudica les obres de millora de la C12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C12, amb tres carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. Can Don Joan recupera el seu valor històric patrimonial amb la museïtzació d'este palauet renaixentista de Vinebre. L'edifici, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat després de 15 anys de recuperació d'este palauet. L'actuació acosta els visitants a la història de les nissagues des Domènec Martí i posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca. A través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics i amb el mobiliari, estris i objectes originals, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. I en agenda, Va per tu, Vidal torna amb una nova edició amb l'actuació de Jordi Évole i Los Niños Jesús. La jornada se celebrarà demà 1 de setembre a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, dins de les festes de la Cinta, amb activitats per a tots els públics a partir de les 5 de la tarda. El programa inclourà propostes familiars, un torneig de futbolí i diverses actuacions, fins a arribar al concert de Jordi Évole i Los Niños Jesús a les 9 i mitja. La iniciativa també mantindrà el component solidari amb una recollida de bicicletes usades que es repararan i es lliuraran posteriorment a escoles i entitats locals. La programació es complementarà el 3 d'octubre amb una trobada BTT a Vitem. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures

0: són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Amposta, 32 a Batea, 34 a Móra la Nova i 35 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Aquest agost, planifica el viatge amb temps. Les carreteres poden tenir més trànsit, especialment durant els caps de setmana i les operacions sortida i tornada. Revisa l'estat del trànsit abans de sortir. Evita les hores punta i fes descansos freqüents. Bon viatge i prudència al volant. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
5: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
6: Imagina Radio.
0: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
2: Aprofita les segones rebaixes a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV LG Cunet de 55 pulsades, 459 euros. Frigorífic de dues portes d'1,75 m, 299 euros. Rentadora de 10 quilos, 319 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
1: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Territori adjudica les obres de millora de la C12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C12, amb tres carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. Can Don Joan recupera el seu valor històric patrimonial amb la museïtzació d'este palauet renaixentista de Vinebre. L'edifici, datat del segle XVI, ja té el projecte principal de museïtzació acabat després de 15 anys de recuperació d'este palauet. L'actuació acosta els visitants a la història de les nissagues des Domènec Martí i posa en valor el patrimoni social i cultural de la població i de la comarca. A través de recursos expositius, audiovisuals i tecnològics i amb el mobiliari, estris i objectes originals, s'ofereix una experiència immersiva per conèixer la vida i la societat de l'època. I en agenda, Va per tu Vidal torna amb una nova edició amb l'actuació de Jordi Évole i Los Niños Jesús. La jornada se celebrarà demà 1 de setembre a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, dins de les festes de la Cinta, amb activitats per a tots els públics a partir de les 5 de la tarda. El programa inclourà propostes familiars, un torneig de futbolí i diverses actuacions, fins a arribar al concert de Jordi Évole i Los Niños Jesús a les 9 i mitja. La iniciativa també mantindrà el component solidari amb una recollida de bicicletes usades que es repararan i es lliuraran posteriorment a escoles i entitats locals. La programació es complementarà el 3 d'octubre amb una trobada BTT a Vitem. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Amposta, 32 a Batea, 34 a Móra la Nova i 35 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda! Imagina

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla i Alea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: La vida són moments. I a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits. I els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats. Acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la cinta. Cada mos és un record. I cada visita, una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.

0: Són les 6. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte Talassa ja ha documentat 4 embarcacions enfonsades a l'Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total ja se n'han documentat una 20ena a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat. El Consell Comarcal del Montsià coneix de prop l'activitat a les Salines de la Trinitat. Representants de l'ens comarcal van visitar este divendres les instal·lacions d'Infosa i les Salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre. Durant la visita han conegut el procés d'obtenció i producció de sal i el paper que aquesta activitat té en l'economia del territori. La trobada també ha servit per abordar els reptes de futur de les Salines i la seva convivència amb l'entorn natural. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com el Cant dels Ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel assolellat arreu del territori i que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 17 i 23 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a Amposta, 32 a Batea, 34 a Móra la Nova i 35 graus a Paüls. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Vols un polo?
3: Esclar, de maluixa.
2: No, home, no. Parlo del Volkswagen Polo. Amb canvi automàtic, sostre solar... i preparat perquè gaudeixis de l'estiu com mai.
3: Ah, aquest sí que m'agrada.
2: Aquest estiu estrena Volkswagen Polo amb unes condicions espectaculars només a Volkswagen Mercamotor Tortosa. No esperis més. Vine, prova'l i emporta-te'l abans que s'acabin les unitats. Volkswagen Mercamotor Tortosa. El teu polo t'està esperant.
1: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el Gran Concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Fetzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
3: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Ípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Ípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
4: L'energia del nou Toyota Yaris Hybrid és silenciosa quan explores els carrers de la teva ciutat en mode elèctric i dinàmica quan et permet assolir una potència de fins a 130 cavalls. Nou Toyota Yaris Hybrid, l'híbrid que t'omple d'energia. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: La Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta presenta el gran concert de la Cinta, Els Tres Tenors. Dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda a la Catedral de Tortosa. Nostra Cinta sobretot.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. El projecte de l'assajar ha documentat 4 embarcacions enfonsades a la Ametlla de Mar, l'última de les quals és el pesquer Pepito la Lula, situat a uns 30 metres de profunditat. Amb esta iniciativa, els submarinistes creen models en 3 dimensions dels derelictes a partir d'imatges captades durant les immersions. En total ja se n'han documentat una 20 a la costa catalana, la majoria a Tarragona. L'equip ara té la mirada posada en el Cabur, un dels vaixells enfonsats més coneguts de l'Ametlla, situat a 52 metres de profunditat. El Consell Comarcal del Montsià coneix de prop l'activitat a les Salines de la Trinitat. Representants de l'ens comarcal van visitar este divendres les instal·lacions d'Infosa i les Salines de la Trinitat al Delta de l'Ebre. Durant la visita han conegut el procés d'obtenció i producció de sal i el paper que aquesta activitat té en l'economia del territori. La trobada també ha servit per abordar els reptes de futur de les Salines i la seva convivència amb l'entorn natural. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel un poc ennuvolat arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: A EDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Des del Montepío de Tortosa us desitgem unes molt bones festes de la Cinta 2026. Un any més, Tortosa s'omple de festa, música, tradició i moments per compartir amb família i amics. Si aquestes festes us poseu al volant, recordeu, la millor manera d'arribar és arribar bé. Si veus, no condueixis, perquè gaudir de la festa també és cuidar-nos entre tots i totes. Montepío Tortosa, al teu costat en cada trajecte.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
1: La vida són moments, i a l'Hotel Flamingo de l'Ampolla som especialistes en crear-los. Vine al restaurant del mar de l'Hotel Flamingo i gaudeix de la nostra terrassa totes les nits, i els caps de setmana també al migdia. Pernil al tall, bingo musical, degustacions, concert de piano i moltes més activitats, acompanyat d'aperitius, tapes, plats elaborats, còctels. Restaurant del mar de l'Hotel Flamingo. Reserves al 977-593816.
4: Vols entrenar la ment, conèixer gent o viure una experiència Erasmus? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Tortosa t'ho posem fàcil. Aprèn alemany, anglès o francès amb certificació oficial i preus assequibles. Preinscripció oberta fins al 7 de setembre. Més informació a eoitortosa.com.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. L'ocupació turística de la Costa Daurada i l'Ebre arriba al 95% a l'agost després d'un juliol que va costar d'arrencar. El sector turístic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre fa un balanç positiu de la temporada d'estiu amb ocupacions entre el 85 i el 95%. El juliol va tenir un inici més lent del previst, mentre que l'agost ha mantingut un bon ritme d'activitat. Els establiments han rebut sobretot turistes de l'estat espanyol, França i el Regne Unit, tot i que les estades han estat més curtes que altres anys. Pel que fa a les cases rurals de les Terres de l'Ebre, l'ocupació ha arribat al 80% este agost, amb una primera quinzena especialment positiva. Territori adjudica les obres de millora de la C12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C12, amb tres carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel un poc ennuvolat arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Sabem que viuràs a tope les festes de la Cinta de Tortosa. Per això, a Restaurant Hípica Equitor, hem preparat el menú que et farà recuperar tota l'energia. Menja't les festes de la Cinta a Restaurant Hípica Equitor. Ah, i recorda que tenim zona lúdica infantil. Reserves al 658-81-2902.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Fa 17 anys que compartim somriures, moments especials i sabors inolvidables. Des de McDonald's Tortosa volem donar-vos les gràcies per ser part de la nostra història, per la confiança, per ser fidels, per seguir sumant aniversaris plens d'il·lusió i rialles. Vine i celebra-ho. Per als més petits, sessió pintacares, taller de dibuix i de lectura. Per als més grans, un regal per la compra de cada McMenú gran. T'ho perdràs? Ah, i aprofitem per felicitar a Tortosa per les emocionants festes de la Cinta. Cada mos és un record i cada visita una experiència. T'esperem a McDonald's Tortosa.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona nit. L'ocupació turística de la Costa Daurada i l'Ebre arriba al 95% a l'agost després d'un juliol que va costar d'arrencar. El sector turístic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre fa un balanç positiu de la temporada d'estiu amb ocupacions entre el 85 i el 95%. El juliol va tenir un inici més lent del previst, mentre que l'agost ha mantingut un bon ritme d'activitat. Els establiments han rebut sobretot turistes de l'estat espanyol, França i el Regne Unit, tot i que les estades han estat més curtes que altres anys. Pel que fa a les cases rurals de les Terres de l'Ebre, l'ocupació ha arribat al 80% este agost, amb una primera quinzena especialment positiva. Territori adjudica les obres de millora de la C12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C12, amb 3 carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com El cant dels ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel un poc ennuvolat arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Han rebut sobretot turistes de l'estat espanyol, França i el Regne Unit, tot i que les estades han estat més curtes que altres anys. Pel que fa a les cases rurals de les Terres de l'Ebre, l'ocupació ha arribat al 80% este agost, amb una primera quinzena especialment positiva. Territori adjudica les obres de millora de la C12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C12, amb tres carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. I en agenda, la Catedral de Santa Maria de Tortosa acollirà el gran concert de la cinta Els Tres Tenors. El recital serà dimecres 2 de setembre a les 8 de la tarda i reunirà els tenors Ignacio Guzmán, Jorge Morata i Jesús Piñeiro, acompanyats al piano per Alessio Coppola i pel cor de cambra Tiricae. El programa inclourà 14 peces amb música religiosa, repertori tradicional i obres com el Cant dels Ocells, Adeste Fideles i diferents versions de l'Ave Maria. El concert, organitzat per la Reial Arxiconfraria de la Cinta, tindrà un cost de 10 euros en concepte de donatiu. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel assolellat durant tota la jornada i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà tindrem un cel un poc ennuvolat arreu del territori i en quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran similars a les d'avui. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginarradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem demà amb més informació. Bona nit!
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: els dies que vindran.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.